0: NPO Radio 5.
1: De muziek van de zomer.
0: El día del verano. Guerria Wolf.
2: Somliga går med trasiga skor.